0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest, de Vitara, i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm mil històries, les mans.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital,
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25è aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: Visca l'Empordà.
4: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7. 25 anys.
2: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Carles Taló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que un despreniment de pedres d'un mur privat va obligar l'Ajuntament de Begur a actuar divendres passat a Sarriera. L'incident no va causar danys personals i les pedres van caure al carrer Bany de la Sultana. La policia local es va desplaçar fins al punt afectat i els agents van senyalitzar la zona per reduir possibles riscos. Els bombers de la Generalitat també van acudir al lloc i els efectius van revisar l'estat del mur i els desperfectes visibles. La inspecció va confirmar el despreniment d'una part de l'estructura i els serveis també van analitzar els possibles motius de la caiguda. I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Palafrugell ha destinat més de 120.000 euros a rehabilitar una trentena llarga d'habitatges del municipi. Els ajuts corresponen a la convocatòria municipal de l'any 2024. Les obres han tingut un cost global de més de 280.000 euros i les subvencions municipals han cobert una part d'aquesta despesa. Les actuacions han permès millorar la seguretat i l'accessibilitat dels habitatges, a la vegada que també s'han fet reformes per reduir el consum energètic i solucionar altres mancances dels immobles. I més de 7.200 clients de Castell d'Aro, Platja d'Aro, Segueró es beneficiaran de la reforma de part de la xarxa elèctrica del municipi. Endesa ha acabat els treballs de modernització i reforç de les instal·lacions. La companyia ja ha destinat uns 140.000 euros. L'actuació busca millorar la qualitat del servei i reduir el risc d'interrupcions. Els treballs han inclòs dues noves línies subterrànies de mitjana tensió. En conjunt sumen uns 450 metres. Una línia passa pel carrer Lleida, l'altra recorre el carrer de Miramar i travessa l'avinguda de Segueró. Les noves connexions uneixen diversos centres de transformació del nucli urbà. I fins aquí el repàs de les principals notícies de la comarca del Baix Empordà.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
5: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
4: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
4: Informació i entrades a visitbegur.com.
5: Fira d'Indians a Begur.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
1: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
1: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
12: Del nostre web.
11: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí em vinc una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua! Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Carles Taló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que un despreniment de pedres d'un mur privat va obligar l'Ajuntament de Begur a actuar divendres passat a Sarriera. L'incident no va causar danys personals i les pedres van caure al carrer Bany de la Sultana. La policia local es va desplaçar fins al punt afectat i els agents van senyalitzar la zona per reduir possibles riscos. Els bombers de la Generalitat també van acudir al lloc i els efectius van revisar l'estat del mur i els desperfectes visibles. La inspecció va confirmar el despreniment d'una part de l'estructura i els serveis també van analitzar els possibles motius de la caiguda. I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Palafrugell ha destinat més de 120.000 euros a rehabilitar una trentena llarga d'habitatges del municipi. Els ajuts corresponen a la convocatòria municipal de l'any 2024. Les obres han tingut un cost global de més de 280.000 euros i les subvencions municipals han cobert una part d'aquesta despesa. Les actuacions han permès millorar la seguretat i l'accessibilitat dels habitatges, a la vegada que també s'han fet reformes per reduir el consum energètic i solucionar altres mancances dels immobles. I més de 7.200 clients de Castelldaro, Platja d'Aro, Segueró es beneficiaran de la reforma de part de la xarxa elèctrica del municipi. Endesa ha acabat els treballs de modernització i reforç de les instal·lacions. La companyia ja ha destinat uns 140.000 euros. L'actuació busca millorar la qualitat del servei i reduir el risc d'interrupcions. Els treballs han inclòs dues noves línies subterrànies de mitjana tensió. En conjunt sumen uns 450 metres. Una línia passa pel carrer Lleida, l'altra recorre el carrer de Miramar i travessa l'avinguda de Segueró. Les noves connexions uneixen diversos centres de transformació del nucli urbà. I fins aquí el repàs a les principals notícies de la comarca del Baix Empordà.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talles gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: La millor música del món.
8: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.
10: Eres jo. L'escoltem amb aquest End of Beginning. Just one.

0: També a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @capitalempordà.
1: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: que et digui més maneres de suar?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital, Amor Ordinari.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Seguim amb una de les veus mimades de la ràdio. Parlem de Somber, des que el vam descobrir que no ens el podem treure del cap. My body is not ready.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Mana, mana. Maxil·la
6: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·lo Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·lo Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·lo Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·lo Estètic. Treballem pel teu somriure.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.

0: sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Tot un èxit al nostre país, la unió d'Anna Mena amb Lola Índigo, Patitoa.

0: ganarles el derbi es lo único que pido.
1: Volver a ser grandes.
2: Un altre sextet serà massa.
3: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
4: Marxo a la platja.
5: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
10: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
11: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
13: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
12: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
14: Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
15: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
16: Avui una jornada plenament assolellada.
17: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
18: Ràdio Capital.
17: Per saber tot el que passa a casa teva.
19: La ràdio de l'Empordà, Capital.
20: Doncs ara qui sona és Hozier, aquell artista que vam conèixer fa ja unes quantes temporades amb aquell Technique to Charge, i que ara arriba des del seu treball en Heart, un disc on hi ha cançons que no van sortir publicades en anteriors treballs i que ara veuen la llum. Una d'elles és aquesta, que ja s'ha fet molt i molt viral. Es diu Too Sweet. Sona, Capital.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Agafem les botes, el barret de ballar country i n'hi posem el so de Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
1: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
0: I el manteniment?
1: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
2: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
3: Aquest dissabte a 2:15 de la nit, Girona, Les Palmes.
2: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu, t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
7: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
6: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
7: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
6: Escola de Fotografia ERAM. Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a surfa.es.
8: Aquest estiu viu al mar amb el Centre d'Activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com. Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: La millor música del món.
10: La música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital amb Ordinary.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimecres. La Bisbal d'Empordà ja té acabada la canonada provisional entre els pous municipals i el dipòsit de Puignegre. Aquesta obra reforça el subministrament d'aigua després de les avaries d'aquest estiu. La intervenció ha costat prop de 122.000 euros. Més endavant, aquesta conducció servirà per millorar de manera definitiva la xarxa d'aigua de Castell d'Empordà. L'Hospital de Palamós ha incorporat un nou mamògraf d'última generació al servei de diagnòstic per la imatge. L'equip es va instal·lar al maig i funciona des del 2 de juny. L'hospital vol així millorar la qualitat de les proves i ampliar les opcions de diagnòstic. El nou mamògraf permet obtenir imatges més precises i millorades. La reforma de la xarxa elèctrica de Castell-Platja d'Aro millorarà el servei per a més de 7.200 clients. Endesa ha invertit uns 140.000 euros en aquests treballs. La companyia ja ha instal·lat dues noves línies subterrànies. Això permetrà tenir camins alternatius si hi ha una incidència. També reforçarà la xarxa davant els moments de més consum i de cara al futur. Platja d'Aro acollirà el 18 de setembre la primera Backyard Ultra del municipi. Aquesta prova d'ultra resistència ja té les inscripcions exaurides. Hi prendran part 250 persones. L'organització espera prop d'un miler d'assistents a la sortida. Cada corredor haurà de fer gairebé 7 quilòmetres cada hora. La prova no té final fixat. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimecres. Al nord de la Costa Brava, ambient estable, però amb molta boira i núvols baixos i amb vent fluix. Les temperatures es mouran entre els 20 i els 32 graus, amb màximes més altes a l'interior i calor moderada a la costa. Demà, més núvols i boires persistents. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxiloestètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
1: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés. Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Tot el ritme el posa ara mateix Josh Baker amb la veu de Poppy Bescomi, My Place.

Seguim amb molta més música per tu aquí a la Ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
0: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Montaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
3: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepes Park. Més informació a tatobistro.com.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: Fes-me tocar el sol fins que em cremi, fes-me creure en tot. Sort en tinc de tu. Són oques grasses des de Fruit del Deliri.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Ella...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mana, mana.
3: Maxi, l'estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxiloestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
4: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
3: Maxiloestètic.
6: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
10: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
11: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
10: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
11: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
10: Informació i entrades a visitbegur.com.
11: Fira d'Indians a Begur.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
14: Sostiuenc, a més de Begur a Pals, de Pals a Begur. Cançó que ens dona molt bones vibracions de Miqui Núñez. Es diu Un altre cop.

0: Fa 25 anys que fem Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Viatgem cap a Montcada i Reixac per obrir el quart treball d'estudi dels Itaca Band. Escolta això que es diu Apropa't.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.
3: Veus a les

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
6: Aquest dissabte 9:45 de la nit, Girona, Les Palmes.
5: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de GCT Plus.
7: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, guió baix Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
1: Marxo a la platja.
2: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Si vols ser la compra bé,
6: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest, de Vitara, i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
5: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
4: Quins tractaments fan?
5: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
6: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Waiting for a star to fall, esperant que una estrella caigui, el tema de Boyd Meets Girls. D'aquí uns moments us convido a sentir una entrevista perquè parlarem del millor vi negre de l'estat espanyol. El premi s'ha concedit fa poc i s'ha concedit a un vi, naturalment, de l'Empordà. Però abans us recomano que després de la publicitat escolteu aquesta cançó de l'Ax en Busto. Va, 3 minuts i tornem.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
5: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions. Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
7: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
6: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat.
10: Escoltes Ràdio Capital.

0: ha una ràdio, només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Avui anem cap a...
1: Peralada. Dos minuts i arribem a 4:45 de la tarda a Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona. El vi Aires de Garavet 2021, elaborat per Castell Peralada a l'Alt Empordà, ha estat distingit com el millor vi negre del 2026 en els Premis Aliments d'Espanya que concedeix el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. El reconeixement situa un vi de la denominació d'origen Empordà entre els 5 guardonats en les diferents categories estatals. Tenim en línia a Delfí Sanahuja, que és director tècnic i enòleg del celler Peralada, el qual saludo ara mateix. Hola, Delfí, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé, tot molt bé.
1: Ets el celler, ara em deies, no? O a prop del celler?
2: Estic al celler, que estem en plena verema, que aquest any ve molt avançada, vam començar el 5 d'agost, vull dir, pràcticament portem 3 setmanes de verema, i evidentment ara toca anar molt a la vinya, al celler, i elaborar els vins que es degustaran pues d'aquí 6 mesos, si és un blanc o rosat jove o un negre jove, i d'aquí 2 o 3 anys si és un vi que passa per bota o té el seu envelliment. Vull dir que ara toca la feina forta de cuidar, tot l'any s'ha cuidat la vinya, i ara doncs és que doni els seus fruits i collir el raïm al moment que toqui i fer una elaboració el més acurada possible per fer els millors vins possibles, i sobretot amb identitat.
1: Sembla que serà un any de bona collita pel tema de les pluges, no, Delfí?
2: Sí, la veritat és que aquí a l'Empordà a la primavera i hivern va ploure força, van ploure més de 600 litres, que aquí una mitjana són 600 litres, ha tingut bastantes reserves al sol i al subsol, i tot i que ara portem 2 mesos i mig amb temperatures bastant altes, però hi s'ha avançat una mica la verema, però el que està entrant i el que hi ha a la vinya dia d'avui, la qualitat jo crec que és molt alta, i la producció també és una producció mitjana que veníem de 2 o 3 anys amb produccions més aviat petites degut a les sequeres que hem tingut. I jo prevec, tot i que encara queda pràcticament mitja verema, però prevec una verema molt bona en qualitat i quantitat.
1: Molt bé. Ja sé que suposo que saps que per la ràdio, Delfí, és molt difícil explicar un dels sentits, que és el gust és el sentit del gust, precisament, no? Però intenta fer un esforç i explica'm quin gust té el vi Aires de Garavet 2021. Què té d'especial?
2: Bueno, d'especial té primer de tot la vinya on està plantada, no? Que és Finca Garavet, que és una vinya que tenim a 20 metres davant del mar, del Mediterrani.
1: On?
2: Amb un paisatge i pertany a la població de Colera.
1: Sí, home.
2: La tenim a la finca, es diu Garavet, passat Llançà.
1: Sí.
2: I tenim 10 hectàrees de vinyes plantades just davant del mar, just davant del Mediterrani, amb el Cap de Creus davant.
1: Com a
2: punta del Cap de Creus. I llavors és un paisatge únic, idíl·lic, espectacular, i que també no es pot explicar perquè s'ha de veure aquesta finca, perquè quan estàs allà veient el verd de les vinyes amb el blau del mar i també els boscos, els pins i tot el que rodeja aquesta finca, jo sempre dic que és un vi de paisatge, no? I Aires de Garavet és un vi que està elaborat amb 100% garnatxa negra, una de les varietats, diguéssim, més històriques de l'Empordà, i es considera la garnatxa negra una de les varietats doncs més mediterrànies o que s'adapten molt bé al Mediterrani. En aquest cas té el mar a 30 metres, els ceps d'Aires de Garavet, no? I el que volem és que respiris la biodiversitat que té Garavet, no? que és aquest toc salí del mar, aquestes herbes mediterrànies com el fonoll, com el romaní, com la farigola, aquestes herbes que envolten la vinya, i també una certa mineralitat degut que està plantat en un terreny de pissarra, que el priorat en diuen llicorella, d'aquest terreny, que és un terreny dur, de poca producció però d'una altíssima qualitat. I en el fons el que volem transmetre amb aquest vi és paisatge. S'entén molt més quan es visita la vinya de Garavet, la finca de Garavet, i després es prova el vi, no? Però realment busquem això, i en el vi busquem intensitat, equilibri i personalitat, que són 3 paraules que són molt fàcils de dir, però de posar dins l'ampolla de vi, doncs ja no és tan fàcil, no?
1: Està bé. Delfí, l'Empordà és terra de negres o de blancs?
2: Jo crec que és terra de les dues coses. Jo crec que abans era més típic els negres, però ara cada vegada es fan més blancs, perquè també el consumidor et demana més blancs. Els estius cada vegada són més calorosos, les primaveres, hiverns són més curts. Tots sabem que a l'estiu la gent li agrada anar molt a la terrassa i sopar en una terrassa, i moltes vegades, doncs, tot i que també ve de gust un negre, doncs moltes vegades ve de gust un blanc una mica més fresquet, no? Servit a una temperatura més baixa. I jo crec que l'Empordà, una de les coses que té és la complexitat de terrenys, complexitat de climes i complexitat en quant a elaborar vins blancs, vins rosats, vins negres i vins dolços. Mm. Llavors, a vegades em demanen de definir l'Empordà amb una paraula i jo no la sé definir amb una sola paraula, i si l'he de definir, jo sempre en dic complexitat, no? Perquè és molt complexa.
1: Clar.
2: Però aquí també està el bonic, que puguis fer diferents tipus de vins, amb diferents estils i de diferents colors, no? I tots, crec que amb una molt alta gamma, perquè tots els cellers de l'Empordà crec que portem uns anys, doncs, fent uns vins amb qualitat i personalitat i identitat del territori, que és l'important.
1: Delfí, jo sóc molt limitat amb el tema de vins, t'he de reconèixer que m'agrada més un vi blanc que no pas un negre, però ara de vegades va bé que siguis ignorant amb segons quines matèries, com el tema del vi. Si jo ara et demano que m'expliquis quina és la diferència d'un vi negre com el teu de l'Empordà, que ha aconseguit aquest premi, i un Rioja, que diguem-ne que té un prestigi, quines són les característiques que diferenciaria un vi empordanès d'un vi de la Rioja? Principals, els grans trets.
2: Bueno, grans trets, primer les varietats, no? Perquè Rioja majoritàriament té una varietat que es diu Tempranillo, que a Catalunya és l'ull de llebre, és la mateixa varietat. Aquí, tot i que ho tenim autoritzat i cultivat, hi ha poca producció, i aquí doncs, fem anar més varietats, com dèiem abans, mediterrànies, no? Com Garnatxa, com Carinyenes, com Monestrell, i fins i tot també Peralada té el Finca Garbet, que està elaborat amb Sirà, no? Llavors, primer la varietat, després els tipus de terrenys. L'Empordà té la gran sort que, tot i ser una denominació d'origen petita, que són les 1.700 hectàrees de vinya, té terrenys de pissarra, d'argila, de sorra i de granit. Llavors, cada tipus de terreny et dona un vi amb unes característiques diferents, no? Però, sobretot, aquest caràcter mediterrani, vins que omplen la boca, vins afruitats, vins molt plens i vins molt llargs, no? No vol dir que la Rioja també no facin vins així, no? Perquè ja, avui dia, hi ha molts estils de vins ja dins una mateixa denominació d'origen. Però, en el fons, aquí a l'Empordà el que busquem és vins llargs, vins amplis, però amb equilibri i personalitat, no? Llavors, sobretot marca molt el clima i el terreny on estàs, no? I l'Empordà té aquest clima tan benigne de calor l'estiu perquè maduri perfectament, una bona pluviometria un any normal, i després la tramuntana, no? Que també ens ajuda a assecar el raïm i els ceps i les fulles quan realment hi ha humitat o hi ha pluja. És un vent fort que ve del nord i que a més és molt sec i fa que també haguem de fer menys tractaments a la vinya perquè és com un, hem de dir que és un antifúngic natural, no? Llavors tenim aquesta sort que la tramuntana també li dona caràcter en els vins.
1: Delfí, a Castell Peralada quants tipus de vins teniu? Per fer-me una idea, eh?
2: Sí, doncs en el celler de Peralada com a vins de denominació d'origen Empordà ara fem 35 vins diferents, com deia abans, entre blancs, rosats, negres i dolços. Llavors fem una mica també per totes les games, per tots els estils i una mica pues, vins de diferents varietats. Majoritàriament fem tres estils de vins, per simplificar-ho. Fem vins que es diuen monovarietals, que vol dir que estan fets només d'una varietat de raïm. Després fem vins de finca, que vol dir que només surten d'aquella vinya en concret, d'aquell tros en concret, i després fem el que en diem vins de cupatges, que barregem diferents varietats de raïm, però a la vegada també barregem diferents raïms o vins que venen de diferents finques, que nosaltres tenim 5 finques a l'Empordà plantades en 5 pobles diferents. Llavors els vins monovarietals busques que tingui personalitat d'aquella varietat en què has fet el vi. Els vins de finca busques aquella identitat d'aquell lloc en concret, d'aquell poble o d'aquella vinya en concret, i el que és aquests cupatges de tant de terres o de terrenys com de varietats, busques més complexitat, no? Llavors, depèn de l'estil que t'agradi, doncs pots triar un vi o un altre.
1: Et faig l'última pregunta d'un periodista punyetero i trapella. Si la vols contestar, me la contestes, eh?
2: Va, ho intentarem.
1: Sí, home, sí. Aires de Garbet 2021 és el millor vi negre del 2026. Què val?
2: Està sobre el voltant d'uns 45 euros preu botiga, el que en diem PVP. Ronda els 40 i pico d'euros amb una botiga. És el preu d'aquest vi, que en fem unes entre 6 i 8 mil ampolles l'any, i com deia abans, molt seleccionada d'aquesta finca molt especial com és Finca Garbet.
1: Delfí, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i la nostra felicitació, i bon profit.
2: Gràcies a vosaltres, i salut i vi, que és molt important.
1: Exacte. Una abraçada.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
2: Aquest dissabte 9:45 de la nit, Girona, Les Palmes.
1: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin.
3: Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera.
1: Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu, t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Hi ha un moment
8: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
5: Perquè saps que no ho entendràs.
8: Perquè et canses d'esperar.
5: I de no saber exactament
8: què estàs pagant.
9: I si fos fàcil?
5: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
8: Sense sorpreses.
5: Parles amb persones i saps en tot moment
8: què tens contractat.
5: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
7: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
10: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: A cap, amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i 6 minuts a Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. Diverbich, us sona això? És la gran festa de final d'estiu que es fa a Sant Antoni de Calonja amb l'Orquestra Diversiones. Res, d'aquí uns moments en parlem amb l'Albert Fort, que és el líder de Diversiones, que cada dimecres ens presenta un Diverhit. Serà d'aquí uns moments.

0: Un quart de sis de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Albert Fort, com estàs?
1: Molt rebé. Estic supermotivat perquè estic ara mateix veient el que serà l'escenari i l'espai on te farem la Diver Beach aquest divendres, que és com la nostra festa major.
0: Exacte.
1: I m'estic posant, no sé si és hora per dir-ho això, que si hi ha nens que es tapin els ulls, m'estic posant morcillon.
0: Mare meva.
1: Ja està, no?
0: A més, hi ha tots els condicionants, tots els astres estan a favor de l'Orquestra de Diversions, perquè, si us en recordeu, l'any passat va ploure. I les previsions indiquen, ara acaba de trucar la mà del temps, que a partir de 7:45 del vespre, bé, tot el dia farà sol, però especialment a partir de 7:45 del vespre, que és l'hora que comença la Diver Beach, fotrà un sol que, escolta, que us ho passareu de puta mare. De conya.
1: Que ets maco.
0: Escolta, a veure, 20.000 persones...
1: Bueno, aquest és el repte. No sé si són 18.000, 21.000, 22.000, però quan passem aquests números tan grans ja tot és una mica com marejant i a vegades no prenem consciència que és moltíssima gent. No sé sempre si són quants sons, però jo què sé, 10.000 persones ja són molta gent. Però per metres quadrats que té i sorra de platja i espai i multipliques i poses 3 persones per metre quadrat, doncs sí, surten aquests números tan espectaculars que estan al voltant d'això dels 20.000, més a sobre després la gent que es deixa pel passeig. Bueno, una bogeria.
0: Escolta, qui, de l'Ajuntament de Calonja, qui es dedica a comptar la gent que hi va?
1: Bueno, això hi ha la policia local, hi ha un dron.
0: Ah, hi ha un dron? Ah, sí?
1: Hi ha un dron, sí. Hòstia, és el dispositiu que tenim aquí, carinyo.
0: Però, fill meu, a veure...
1: Està bé, tenim un gos aquí a la policia local de Palamós, que ens el deixeu aquell dia,
0: sí,
1: que es fa un fart de flairar i de trobar coses, que això és un escàndol, pobre meu.
0: Ostres!
1: No, però això ha crescut tant que hi ha un dispositiu aquí brutal de Mossos, de seguretat, de serveis sanitaris, de neteja, vull dir... La festa va començar com una broma aquí en un xiringuito i ara ja... Ja és un muntatge guai, i jo que sóc el tècnic de festes, doncs me tinc que menjar-ho tot, des del muntatge, que és ara dimecres, muntant aquí plataformes per les barres i tanques i històries, fins després el divendres al vespre fer d'estrellita. I no t'ho perdis, dissabte recollir.
0: Clar. O sigui, aquest noi és chico para todo, o sigui, és el líder de Diversiones, però s'ho penga abans i després, el que dius, els preparatius, i després el que costa més, de treure tota la merda i tot el que s'ha fet, eh?
1: Aquí en el poble sí, en altres llocs sí que vaig a fer l'estrella, que només és l'hora del tocar, però aquí, mira, és la meva feina, em paguen per això i per tocar, per les dues coses. Però es fa super a gust i sí que no ho disfrutes tant com un altre bolo, perquè estàs molt pendent de tot, però bueno, també hi ha altra gent a la casa, a l'Ajuntament, que ha fet un cop de mà, tema doncs, de cultura, gent de policia, gent de medi ambient, premsa, vull dir, ja som uns quants,
0: El gos, ostres, el gos aquest m'agrada molt, tu, escolta.
1: El gos aquest, hòstia, va loco, pobret, no sé...
0: Però escolta, a veure, què passa, que la gent associa Diversiones a divertir-se olorant altres coses o què?
1: No ho sé, però hi ha gent que necessita coses aquestes que no estan legalitzades,
0: sí.
1: Tot i que algunes podrien permetre, però bueno, no entrem en aquest tema,
0: no.
1: El dispositiu és gran i el gos va actuant, no passa res de tot segut.
0: Albert, quan fa que feu la Diver Beach?
1: Doncs farà ja 14 o 15 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però així a lo grande, uns 8 o 8, 7, 8, així... Això em patxoca, això gran ja de festival enorme, un 7 o 8, però sí, és una de festa. I el guai és que ens l'hem muntat nosaltres, que vull dir que no és allò que hi hagi hagut aquí una marca de begudes o una marca de no sé què, que hi hagi un mitjà de comunicació al darrere apretant, vull dir que és una mica boca orella i xarxes socials i Diver Beach, anar-ho parlant d'un any per l'altre i la gent ja s'ho pren com una mica la despedida de l'estiu, com la festa de la despedida de l'estiu.
0: A veure, recomanacions, com que ens estan escoltant els oients de Ràdio Capital, que ho tenen més proper a Sant Antoni de Calonja, però els de Taronja Ràdio, que és per totes les comarques de Girona, recomanacions per la festa de la Diver Beach aquest divendres a la platja de Sant Antoni de Calonja a partir de 7:45. Albert, què recomanes?
1: Recomanació número 1, no venir amb el temps just, perquè tenim les places de pàrquing que hi ha, llavors si vols arribar allò a 7:45, que és quan comença el concert, doncs ho tindràs xungo per aparcar, perquè s'ocupa molt tot. Llavors, important venir aviat, venir d'hora, com que tens una plageta per poder banyar, doncs pots venir aviat, agafar lloc còmode, anar cap a Palamós també, venir pel passeig, i llavors fotre't un xapuzón i disfrutar dels Agustico, que és el grup taloner que comença a les 6, i res, també a Calonge fem un bus llançadera, que si algú vol anar fins a Calonge, això tot ho explicam en el nostre Instagram de Diversiones, i també està en l'Instagram de l'Ajuntament, hi ha un bus llançadora que tot el rato està fent el trajecte des del PAEC de Calonge, des de la zona així més industrial, hi ha un bus llançadora que va acostant a la gent i la torna després del concert. També és una bona opció per poder deixar el cotxe i aparcar bé.
0: Un moment, tema aparcament. Quina és la millor zona per aparcar per venir a la Diver Beach?
1: La zona, jo crec que l'ideal és tot el que és la banda de la carretera cap a direcció, cap a Calonge, i anar fins a Palamós i venir pel passeig, i si no, doncs això, aparcar a la zona de industrial de Calonge, que se'n diu el PAIC, el polígon industrial, i allà agafar el bus. Però si intentes entrar fins a Sant Antoni, doncs quedaràs cardat i hi haurà més problemes de col·lapse i tal. També habilitem molt espai per motos, que si tens una moto també està bé, perquè els pàrquings de motos estan molt a prop de la platja i són molt amplis. I res, i aquest any toca vestit de blancs.
0: Això explica'm, vestimenta de blancs, per algun motiu?
1: Aquest any sí. No, cada any toca un color i ja els hem tocat tots. I aquest any no volien dir-li la Blanca, perquè quedava com estil la Blanca, és com aquell típic concert, o la festa a la Blanca en els pubs o no, això.
0: Sí.
1: I vam dir, hòstia, white, hòstia, guai, més de white, guai. I vam dir, hòstia, que guai, doncs ja anem a la Diver guai. I el guai és el white, que després és la Blanca, i bueno, tot això ho hem fet amb un videoclip explicant-ho, que és el white, i tell me why. Sí. Que és aquesta cançó que te proposo avui, que és dels Backstreet Boys, que els Diversiones, amb els nostres 120 quilos de pes de cadascú, hem intentat imitar els Backstreet Boys amb unes imatges grotesques, intentant ser sexis.
0: És molt divertit.
1: A la platja de Torre Valentina, que, bueno, no... Hem tingut molts de likes, però la gent se'n riu.
0: Aneu a l'Instagram de Diversiones, disfrutareu molt amb aquesta cançó que es diu I Want It That Way, dels Backstreet Boys, i que us ho passareu molt bé. Alguna cosa més? Alguna recomanació més especial? No? Res més?
1: Bueno, que si vols venir estàs convidat.
0: Sí.
1: I que t'estimo molt.
0: Jo també. Ja saps que t'estimo, i que continuarem a partir de la tardor posant alegria i diversió a les tardes de Ràdio Capital i Taronja Ràdio. Albert, un petó molt fort i que vagi molt bé divendres.
1: Vinga, cuida't.
0: Adéu.

0: Breathaway dels Berlin, des de la pel·lícula Top Gun, ara mateix 6:15 de la tarda i 4 minuts. Què ens espera després de la publi? Stranglers.
1: Ganarles el derbi es lo único que pido.
2: Volver a ser grandes.
3: Un altre sextet serà massa.
4: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
5: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Manòmena. Maxil·la
8: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
7: Manòmena.
10: Maxil·la Estètic.
11: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Valldobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Valldobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
12: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
13: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
14: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
15: La ràdio de l'Empordà. Els números 1 de tot.

0: escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Dani Cortés.
1: Tens veu, Dani Cortés? Bona tarda.
2: D'aquella manera.
1: Ui. Això que és l'aire condicionat? És un...
2: Aire condicionat, ventilador, piscina, totes aquestes coses.
1: És una explosió, eh? O sigui, l'aire condicionat tan bé que va, i tant que s'agraeix, però sobretot, clar, tu deus dormir amb l'aire condicionat posat, no?
2: Sí, he estat unes quantes nits dormint amb un aire condicionat de pingüino. No, ja no és l'aire condicionat d'aquests de sostre, sinó com un pingüino que m'anava directament al coll, al pit, i a la cara i a tot arreu.
1: I ja veus quines conseqüències. Sí. Bé, en Dani Cortés, a part de tenir veu de refredat, que ja l'he equalitzat, i no es nota gaire.
2: Ah, que bé, quina sort.
1: Escolta una cosa, amb en Dani comentem diverses notícies de les comarques de Girona. Per exemple, podríem començar per Roses i Platja d'Aro, que posen a prova un sistema, això és interessant, ara m'ho expliques, amb intel·ligència artificial per detectar possibles ofegaments a la platja. Com funciona? A veure.
2: Doncs sí, a veure, la tecnologia també arriba a la vigilància dels banyistes, tant Roses com Platja d'Aro han passat en marxa una prova pilot. En el cas de Roses, a la platja de Santa Margarida, un sistema que utilitza la intel·ligència artificial per detectar situacions de risc dins de l'aigua. El funcionament es basa en unes càmeres que analitzen en temps real què passa a la costa, unes imatges que no es graven, sinó que simplement s'emeten en directe i detecten o identifiquen possibles comportaments anormals o situacions que poden indicar que una persona té problemes. I envia, aquesta càmera envia una alerta a les estacions de vigilància. I a partir d'aquí són els socorristes els que comproven què està passant i actuen si és necessari. Per tant, faria com, diguem, les càmeres i la intel·ligència artificial fan d'ulls dels socorristes per poder arribar a més llocs i més lluny. Però no substitueix els socorristes, sinó que funciona com una eina complementària especialment pensada per detectar casos que poden passar més desapercebuts. Per exemple, que una persona pateixi una complicació de salut mentre és a l'aigua, però que no faci els moviments habituals de quan algú s'està ofegant, doncs amb la intel·ligència artificial es poden detectar més patrons que no només amb l'ull humà. Ostres, la prova s'està fent aquest mes d'agost i continuarà fins al setembre. Com dèiem, a Roses, a la Bocana de Santa Margarida, que és una de les platges més freqüentades del municipi. I si els resultats són bons, la intenció és anar ampliant el sistema progressivament a la resta de platges urbanes del municipi. En el cas de Platja d'Aro, volia buscar també, perquè no ho tinc aquí al guió, en quin altre del... Suposo que en Platja d'Aro deu ser a tot el seu tram gran de platja.
1: Home, és increïble, o sigui, repassant aquest estiu, Dani, la quantitat de gent que ha mort ofegada a les platges de la Costa Brava. És esgarrifós.
2: És un continu de cada estiu.
1: Va, tu, anem a Santa Coloma de Farners, la capital de la Selva, que es veu que conserva l'únic taller, això ens aniria bé, quedaríem monos tu i jo, l'únic taller especialitzat en barretina medieval de les comarques de Girona.
2: Doncs sí, aquests barrets de trobadors, de senyors medievals o de bufons, que continuen sortint d'un petit taller situat al nucli antic de Santa Coloma. És l'únic taller de les comarques de Girona especialitzat en aquesta barreteria i vestimenta medieval, que deu tenir molta feina perquè, clar, el que sí que hi ha molts és de mercats medievals. A cada poble hi ha un mercat medieval i cada mercat medieval requereix els seus barrets i la seva roba medieval. La feina va molt més enllà de fer barrets, perquè també fan capes, fan vestits, fan banderes, fins i tot fan reproduccions de grans carpes que s'utilitzaven als campaments medievals i que ara es fan servir per vendre joies, quadrets, pa de poble. Una part important, segons expliquen en aquest taller, de la feina es fa abans de començar a cosir, perquè han de consultar molta documentació històrica per saber com eren realment els vestits, els colors o els materials i les formes que s'utilitzaven a l'edat mitjana. I aquesta especialització ha fet que les peces arribin a fires i recreacions històriques, com per exemple aquesta que hem tingut ara últimament a Castell d'Aro, no?
1: El cap de setmana passat, em sembla, sí.
2: I precisament també una altra de les vies de negocis són les peticions que venen del món del teatre, que també hi ha obra teatral centrada en l'edat mitjana.
1: Exacte. Escolta, ara parlem de vi. Ja t'ho he comentat, Dani, que aquesta tarda hem entrevistat amb en Delfí Sanahuja, que és el director tècnic i enòleg del celler Peralada, perquè un vi de Peralada aquest any ha estat escollit el millor negre de l'estat espanyol. Tu que ets més de negres o de blancs?
2: Jo sóc de qualsevol mentre tingui premis. Jo sempre busco que siguin vins premiats. el binari, els vins aquests de l'estat, sí, el que sigui, però sempre quan vaig a buscar que tinguin premis, així hi ha un altre que tria per mi.
1: Molt bé.
2: I doncs... a més, que habitualment aquests premis, no sé qui costa aquest del Peralada, segur que és molt car, però hi ha alguns premis que fan tot, tota mena de categories, no sí, només de vin, dels vins més cars, i aquests sí que ens els podem permetre, els que són una mica més assequibles.
1: Va, era la introducció, però parlar de la verema de l'Empordà, que podria produir aquest any entre un 10 i un 15% més de raïm que la temporada passada. Per què això?
2: Bueno, després de diversos anys marcats per la sequera, els cellers empordanesos afronten una verema amb perspectives més favorables. Ells calculen, per estar-se a una collita habitual a la zona, s'han d'arribar als 60.000 hectolitres i esperen arribar o acostar-s'hi, si més no. La principal diferència, com que preguntaves, l'han marcat les pluges de l'hivern i de la primavera, que han deixat unes reserves d'aigua que han permès als ceps suportar millor les temperatures elevades aquest estiu, i a més el raïm arriba en bon estat. Però també hi ha una altra dada especialment curiosa, que és que la verema cada vegada comença abans. Aquest any la campanya s'ha avançat aproximadament 15 dies respecte a les dates que tradicionalment eren habituals, i en alguns cellers l'avançament ha arribat fins a un mes. Les temperatures altes dels últims mesos han accelerat la maduració del raïm, i les varietats més importants de l'Empordà, com la Garnatxa o la Carinyena, es recolliran principalment durant les pròximes setmanes en una campanya que s'hauria d'allargar fins a finals de setembre o començaments d'octubre. I tot i les perspectives positives, també hi continua havent un problema recurrent, que són els senglars i els cabirols, que entren en algunes vinyes i mengen o malmeten el raïm, sobretot a parcel·les situades a tocar de zones boscoses.
1: I acabarem amb una notícia... Bé, diguem-ne...
2: Uns altres bitxos.
1: Sí, un altres bitxos. El que s'anomena, el que són coneguts com rates voladores, els coloms. Cornellà de Terri ja ha capturat 300 coloms aquest any per reduir-ne la presència al municipi.
2: Doncs sí, el municipi continua en la seva particular batalla per controlar la població de coloms. En el que portem d'any se n'han capturat 300, un 17% a tots els que es van capturar l'any passat. O sigui, en el que portem d'any ja han superat el 17% de tots els de l'any passat. Carai. El problema es concentrava especialment al centre del poble. L'acumulació de coloms provocava brutícia pels excrements, afectacions als edificis i molèsties als veïns, i per intentar reduir-ne la població, l'any passat es van instal·lar diversos punts de captura amb gàbies en zones on habitualment es detectava una concentració més alta d'animals. Un d'aquests punts és un d'aquests punts és l'entorn de l'escola. Les gàbies permetien mantenir les captures de manera continuada i anar actuant allà on es detecta una presència especialment elevada de coloms. Segons l'Ajuntament, la campanya ja ha permès reduir de manera notable la quantitat d'exemplars que es veuen al municipi. Tot i això, el sistema es mantindrà actiu, les gàbies continuaran repartides pels diferents punts del poble, amb l'objectiu de continuar reduint una població que, com dèiem, ja tenim aquesta xifra rodona, 300 coloms capturats en menys de 8 mesos.
1: Molt bé. Escolta, ui, que estàs fotut. Millora't de la veu,
2: Ai, calla.
1: Millora't de la veu. Fes la setmana que ve, Dani.
2: Vinga, va, que vagi bé.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra han desmantellat un tancat il·legal amb galls que presumptament estaven destinats a la pràctica de baralles. El dispositiu es va dur a terme aquest dimarts en una zona boscosa de Girona Est i es van acabar intervenint 4 exemplars adults i 3 cries que presumptament havien de servir com animals per a baralles amb altres exemplars, una pràctica prohibida. Per això els agents han obert ara una investigació per intentar identificar els responsables i propietaris de les bèsties. Mentrestant, els animals han estat comissats i estan sota tutela de l'Ajuntament de Girona i es troben en observació veterinària en espera de les diligències policials. I la Bisbal d'Empordà ja ha acabat la nova canonada provisional d'aigua entre els pous municipals i el dipòsit de Puignegre. L'actuació busca donar més seguretat al subministrament després dels problemes registrats aquest estiu. L'Ajuntament ha completat els treballs aquesta setmana i l'obra ha tingut un cost final prop dels 122.000 euros. Amb l'impost sobre el valor afegit inclòs. L'actuació arriba després d'un estiu marcat per diversos problemes en el subministrament. Les avaries es van repetir durant els mesos de juny, juliol i agost. La situació més greu es va produir el passat 3 d'agost i és que una incidència va obligar a interrompre el servei en diversos punts del municipi. I l'Hospital de Palamós ha incorporat un nou equip de mamografia d'última generació al servei de diagnòstic per la imatge. El nou mamògraf es va instal·lar el mes de maig i està operatiu des del 2 de juny amb l'objectiu de millorar la qualitat de les exploracions i ampliar les possibilitats diagnòstiques. L'equip permet obtenir imatges de més resolució, fet que facilita l'estudi del teixit mamari i pot contribuir a la detecció precoç. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Marxo a la platja.
5: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
8: De cap a cap, amb Joan Bosch.
9: De cap a les 7 de la tarda, són les 6 i 5 minuts, Taronja Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Els dimecres és tradició en aquest programa d'anar cap a Figueres per conèixer activitats culturals de l'Alt Empordà i també perquè en Carles Ayats ens descobreix aspectes amagats que hi ha curiositats de grans èxits dels 80 i 90. A veure si algun dia en Carles el tenim aquí, eh? Sí, està en línia. Carles, bona tarda.
10: Bona tarda des de Figueres.
9: Això no estava previst, eh? Això no,
10: t'he agafat... No, m'has enganxat repassant el guió.
9: Escolta, suposo que si et poso això, al cap de 3 segons em diràs que et sona, no?
10: Sí, sí. sí. Aquesta és una d'aquelles cançons que un diu altre també haurem de fer passar per aquesta secció.
9: És el que volia demanar, per això l'he posat. Algun dia a veure si descobrim curiositats d'aquest tema, que no és d'ells, dels Boys Don't Gun, però vaja, que té molta... Estic segur que ha de tenir història. Va, Carles, tornem d'aquí uns moments, d'acord? Fins ara.
10: Fins ara mateix.
9: És el Can't Take My Eyes Off You, la versió de Boys Don't Gun.

0: Carles Ayats.
1: Com has vist, Carles, m'havia equivocat de sintonia.
2: Sí, estava aquí preocupat, dic ara sí. Què he de fer.
1: No, doncs, callat com un puta. Ja passa a les millors famílies, això, eh? Perquè de vegades toco tantes tecles que no en toco cap de finada, però en fi, escolta...
2: Coses del directe, que es deien abans, no?
1: Coses del directe. Escolta, que s'acaba l'estiu. Mira, ja ho dèiem l'altre dia. Símptomes, els primers símptomes s'acaba l'estiu. La Diver Beach, que es fa divendres a Sant Antoni de Calonge amb l'Orquestra Diversiones. L'Acústica de Figueres i les festes del Turó de Lot, que estan a punt de començar a partir del setembre. I esteu en plena acústica, Figueres. Com va això?
2: Bé, a Figueres ja una mica veient el que començarà demà, perquè durant 4 dies...
1: Sí.
2: 4 dies, avui encara estem a l'expectativa, ja tenim tota la ciutat farcida d'escenaris, de barres, d'espais d'esbargiment, d'espais per prendre alguna cosa. La veritat que seran 4 dies, 25 actuacions repartides entre la Rambla, la plaça Catalunya, la plaça de la Palmera i el Teatre Municipal al Jardí, que compartiran Figueres aquest cap de setmana amb la capital musical amb la capital musical de Catalunya en aquesta nova edició del Festival Acústica. Com us deia, o us avançava la setmana passada, aquest dia hi ha un espectacle que recorda aquell fantàstic concert d'en Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona, el Llach Gener del 76, en aquest homenatge que està dirigit per el Manel Camp, que precisament va ser l'encarregat també de tocar aquell dia a la Barcelona, i en el qual hi actuen la Gemma Aumet i en Joan Reig, també actuaran la nit del dijous en Quim Mandado i Liceo i Dodo Som. Divendres serà el torn de Búhos, que celebren 25 anys, i de la Fúmiga, en plena gira de comiat, a més de la gent de Defcon 2 i Pastora. Per dissabte, doncs, la Rambla, com no podia ser d'altra manera, un dels escenaris principals, rep els Sopa de Cabra, que commemoren, com bé sabem, els 40 anys de trajectòria, i també la gent de la Ludwig Band, que presentaran nou disc. També hi actuaran els 31 FM, Max Navarro, Joina, Dan Pedralbo i Convoy. Per diumenge, ja us ho dèiem, prepareu els ventalls perquè arriben Locomia i l'Orquestra Diversiones, que sembla que tindrà doblet aquest dia. Doblet.
1: Però pot ser, entre Locomia, que desconeixia que encara estaven actius, i l'Orquestra Diversiones, allò pot ser un desmadre.
2: Jo crec que tiraria pels de casa, però
1: sí,
2: seguríssim.
1: Sí, home, i tant.
2: Seguríssim.
1: Escolta, ni tu, els van... És igual, escolta. Diversiones.
2: És una història passada.
1: Sí, ja està. I alguna cosa més?
2: No, anem precisament a parlar del passat, si vols, però lligant-ho amb una actualitat.
1: Molt bé. Quina cançó ens portes avui?
2: Mira, avui començarem recordant, perquè segurament ja ho heu escoltat per molts llocs, que el món de la música està de dol. Ahir moria als 80 anys la Dolly Parton, que va ser una de les grans figures de la música nord-americana.
1: Jo diria que era la reina del country, i una artista que va anar molt més enllà del country, que va fer moltes i moltes coses.
2: Bé, i una gran personalitat. Recordem les seves cançons, Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You, i precisament en aquí és on trobarem potser una petita connexió entre la Dolly Parton i el nostre protagonista del dia d'avui.
1: Ah, perquè no és la Dolly Parton?
2: Sí, la Dolly Parton és la... No, avui no és el nostre protagonista, la Dolly Parton, sinó que té una connexió amb el personatge que avui us porto, perquè no he trobat cap cançó a partir dels 80 que pogués encaixar en aquesta secció.
1: O sigui, ens portes un intèrpret que va treballar amb la Dolly Parton.
2: Doncs no em consta, precisament això que em dius, no em consta que no tinguessin cap col·laboració directa, però alerta perquè hi ha anècdota. Perquè l'any 2024 la Beyoncé va recuperar Jolene, la cançó que avui ens hem equipat d'escoltar, en el seu disc Cowboy Carter. I saps qui tocava l'harmònica en aquesta versió?
1: Ni idea.
2: doncs el nostre protagonista d'avui, l'Stevie Wonder.
1: Home, doncs ja tenim protagonista. Està bé, està bé, està bé, està bé. Molt bé, molt bé.
2: Sí, sí. I a més, el personatge també arriba amb notícia, perquè si la setmana passada parlàvem de que es recuperarà una cançó inèdita de John Lennon, doncs ara el mateix Stevie Wonder ha dit que treu del seu calaix un nou disc per a l'any 2027.
1: Fa molts anys que no publica l'Stevie Wonder cap cançó.
2: Doncs mira, més de 20. L'últim, A Time of Love, és del 2005. Aquest nou es titularà A través dels ulls de Wonder i recuperarà, i això és el més interessant, 4 cançons inèdites en les quals ja va treballar l'any 1976 durant l'època d'un dels seus discos més rodons, els Songs in the Key of Life.
1: O sigui, mig segle aquestes cançons les tenia guardades, ja ben guardades.
2: Sí, sí, imagina't, depèn de la prestatgeria en què estiguessin, estaven plenes de
1: pols,
2: no?
1: De pols, de pols.
2: Però bé, avui no anirem tan lluny, ens quedarem en el 85 i recuperarem Part-Time Lover.
1: Ostres, una història d'amor una mica complicada, eh?
2: Doncs sí, sí, sí, sí, per aquells que els agradi el món rosa, parla d'una infidelitat i de tot un sistema precisament perquè no siguis descobert. Recordem, estem a 1985, per tant no hi ha ni whatsapps ni missatges que desapareixen. Hi havia altres codis, bé, recordem-ne alguns, tipus que sonava un timbre del telèfon i algú penjava.
1: Sí, o algú, com... exacte. I si treballaves una emissora de ràdio, tenies la secretaria de Ràdio Cincinnati. O sigui, tecnologia punta dels 80, eh? Vull dir, era això. Era
2: sí, era sí. Això. Però, a més, aquesta cançó recull una sorpresa final, perquè el protagonista creu que ho té tot controlat perfectament en aquesta doble vida, però, ves per on, al final descobreix que la seva parella també té un amant, és a dir, que l'infidel acaba sent enganyat.
1: De totes maneres, el tema d'avui musicalment té un to molt tamla moton, eh?
2: Sí, sí, més que la xafarderia en si, parlem del so, perquè no és casualitat que soni tant com tu deies a la Motown. Wonder va reconèixer que va tenir molta influència de les Supremes, el grup, recorda-ho, de la Diana Ross,
1: sí, eh?
2: Va agafar aquell so de la Motown dels 60 i el va portar als sintetitzadors dels 80. Ell, a més, escolteu, escriu, produeix i toca bona part dels instruments que avui escoltarem. I els cors hi trobem... bé, una banda d'aquelles que déu-n'hi-do. Luther Vandross,
1: home.
2: Philip Bailey de Earth, Wind and Fire,
1: sí, sí.
2: I la Syreeta Wright, que havia estat la seva dona.
1: Va ser un èxit enorme, el Part-Time Lover.
2: Mira, va arribar al número 1 als Estats Units i també aquí a l'estat espanyol, i a més, amb un rècord. Va ser la primera cançó que va arribar al número 1 a les 4 llistes Billboard a l'hora. És a dir, el pop, el rhythm and blues, el dance i l'adult contemporani.
1: I 40 anys després, Stevie Wonder continua preparant música, com ens acaba de dir en Carles Ayats.
2: Doncs mira, música creada fa dècades que encara no hem escoltat i que esperem que ens sorprengui.
1: Gràcies, Carles. Fins la setmana que ve. Bona acústica.
2: A vosaltres. Aquí us esperem.
1: Adeu.

0: Bruce Springsteen, el boss amb el Dancing in the Dark. Exacte, ja ho he dit bé. Quan són 7:15 i 5 minuts. A Taronja Ràdio, Ràdio Capital, després de la publi, arribarà aquesta cançó. Blondie, Heart of Glass.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: George Michael, Aretha Franklin, I knew you were waiting for me. Sabia que m'estaves esperant. Espero que demà a les 4 ens retrobem de nou, eh?
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Nosaltres, com diria la Laurín, vindrem amb molta eufòria. Adéu-siau, fins demà!

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ella

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
3: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
2: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
3: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Com Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
2: Escola de Fotografia ERAM.
4: Mana, mana.
5: Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
2: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
9: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
2: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 26 d'agost tens el pit de pollastre filetejat Carrefour format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. La safata de 900 grams aproximadament et surt a 5,39 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Cada vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
5: A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
6: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
5: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
6: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
5: Informació i entrades a visitbegú.com.
6: Fira d'Indians a Begú.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç i il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Hi ha coses que els humans hem intentat mesurar des de sempre. La distància entre dos ports, la força del vent, el temps que triga una nau a arribar a l'horitzó. Els grecs van buscar la proporció perfecta. Els romans van aixecar monuments pensats per durar segles. Però hi ha coses que mai no han trobat una mesura exacta. La bellesa d'una veu, l'emoció d'una cançó, el record que queda després d'un instant compartit. Potser per això la música continua existint, per recordar-nos que les coses més importants no es compten, es senten.
3: Davant del mar comença una nova història. Festival Portal Blau.

Cada estiu, el Festival Portalglau converteix Empúries en un espai de trobada entre la música, la memòria i les emocions. Un lloc on cada artista aporta una mirada pròpia sobre la Mediterrània i sobre les històries que ens uneixen. En aquest nou capítol del Fil Invisible, ens acostem a una proposta molt especial. La trobada entre la sensibilitat d'una veu i la força d'una orquestra. Una invitació a escoltar la música des dels matisos, des de la proximitat i des d'aquells instants que, sense fer soroll, acaben deixant una empremta profunda. Perquè hi ha experiències que no s'acorden per la seva grandesa, sinó per la manera com ens fan sentir. I és precisament d'això que parla el capítol d'avui. La mesura de les emocions.

0: Quan apareix la idea de portar les teves cançons a un format amb orquestra, un format simfònic?
1: Doncs va ser una sorpresa perquè em van trucar de la Geosimfonia i m'ho van proposar ells. Evidentment, jo tenia el somni sempre, no?, de dir com seria cantar el meu repertori amb orquestra, però per res m'imaginava poder-ho fer realitat des de mi, diguéssim, perquè porto molts anys treballant i, per exemple, els formats més grans que sempre he imaginat, que potser serien 9 músics en escena o així, sempre m'han costat molt d'aterrar. Vull dir que si us hi fixeu, doncs he fet moltíssims concerts a duet, sola, en formats petits, perquè doncs moltes vegades els circuits que hi ha i els pressupostos que es mouen doncs és el que permet, no? I llavors, clar, per mi era com inimaginable poder muntar un format així de gran. Llavors, clar, com que va venir d'ells i la producció ha sigut compartida, doncs ha estat molt, molt més viable i molt més senzill. I també ha estat una sorpresa per mi, perquè de cop i volta, doncs, hi ha hagut molts festivals que han confiat en aquest projecte tan gros. Saps? Vull dir que ha sigut una lliçó per mi, perquè de vegades pensar en gran obre portes.

0: Hi ha una partida, un punt de vista doble aquí. Primer, quan feu, quan graveu, i després, el més potent jo crec que és quan feu el primer bolo.
1: Què et semblarà aquesta cançó?
0: Amb l'orquestra. Tu què vas sentir la primera vegada que vas escoltar i et vas veure envoltada d'orquestra defensant la teva música, les teves cançons?
2: Doncs moltíssima emoció. De fet, jo me'n recordo que quan rebia les maquetes del mestre Joan Albert Amargós, que m'enviava la gravació de la meva banda, on jo cantava, amb la simulació de l'orquestra amb un so MIDI, que és un tipus de format que sona a ordinador, o sigui que encara no està viu. Només sentir els arranjaments amb aquest simulador, jo ja plorava moltíssim a casa meva, perquè jo estava al·lucinant de sentir com el món Amargós combinat amb el meu, no? I després, evidentment, o sigui, quan vam quedar a Girona per assajar abans de l'estrena, que va ser el 28 de febrer, doncs, ostres, tota la primera estona jo vaig estar com processant, però m'ha agradat molt perquè hi ha hagut una energia tan maca i tan tranquil·la, vull dir que en tot moment ho he pogut gaudir, perquè evidentment és un projecte molt ambiciós i la pressió hi és, no? Perquè doncs tots busquem l'excel·lència i això, si es fa, s'ha de fer bé.
0: Ostres, però...
2: però...
0: Digue'm, perdó.
2: Però ha sigut super... No, que ha sigut super bonic. Vull dir que tothom estava tranquil i confiat de que tot aniria bé. I així ha sigut.
0: Ja.
2: Llavors, això també ha sigut una lliçó, no? Com de no intentar controlar-ho tot i deixar que les coses, sí, flueixin tal i com són. I el Joan Albert Amargós, en aquest sentit, també, clar, és un mestre també, en aquest sentit, saps? És molt bon líder, és molt bon director, treu el millor de nosaltres. Quan estàs a prop seu tens moltes ganes de fer música en el major sentit de la paraula, saps? Vull dir que és com si ell despertés en cadascú el desig de ser músic que teníem de petits, saps? Com de dir, cada cop, no sé, a mi em passa, és com que vull fer la música i gaudir-la i jugar i fer-la doncs el més bonica possible, no? I això ens ho desperta a tots.

0: El fil invisible. Històries que porta el Mediterrani.
1: Ha passat el temps i ens hem fet gran.
2: En aquest cas, deixes d'intentar-ho controlar tot i confies al 100% i et deixes emportar, o sigui, gestionar això i fluir quan ho vols controlar tot i decideixes no fer-ho, és un pas com, ostres, no és fàcil, no és fàcil, no? Aquest punt?
3: No. No és gens fàcil i a més jo sóc molt, sí, com molt endreçada i, i tendeixo a tenir-ho tot controlat, saps? Ja, vull dir que sóc aquest perfil de quan està a un lloc com que s'entera de tot el que està passant, o sigui, perquè estic com pendent de tot, massa.
2: Sí, t'entenc, t'entenc.
3: Sí, molt. Vull dir que jo sóc la típica que si estic en una sala amb molta gent xerrant, no sé què, i s'obre una porta d'una cantonada i entra algú que entra per agafar un got d'aigua i se'n va, jo me n'adoro, saps? Yeah. Estic com, sí, com vigilant tot. I llavors, bueno, doncs és una, sí, és un repte, però de veritat que, no sé, ara l'últim concert que vam fer ja em vaig sentir com molt contenta, tenia la sensació que sí, aquest projecte m'està ajudant a créixer molt com a artista i com a músic, perquè ara la música que tinc al cap, gràcies als arranjaments que ha fet el Joan Albert, doncs és més rica, saps, que abans d'escoltar-los.
2: Clar, és que m'aportes directament a la següent qüestió, no? Que t'ha descobert aquest projecte sobre la teva pròpia música, sobre el que tu veus, el que tu tens.
3: Doncs mira, és molt emocionant, perquè he descobert que he fet cançons molt sentides i molt boniques i que tenen un sentit d'existir, saps? O sigui, és que per mi fer cançons és un procés molt natural, perquè tot el que sento necessito com aterrar-ho i és algo que a mi m'ajuda a viure, perquè llavors m'entenc i puc com alliberar, no? el que sigui que estic sentint, ja sigui pena, ja sigui alegria, ja sigui desànim, o sigui, el que sigui que estic sentint ho deixo a les cançons i llavors, a part d'entendre'm, també li dono valor al que sento, que això és molt important, perquè crec que hi ha de falta d'això en general. O sigui, que ens eduquen d'una manera, de vegades, que no li donem valor al que sentim i el que sentim té valor i cal escoltar-ho, no?

0: està...
1: El que tu dius sí, és validat. Tot el contrari de fer producte. Saps que molta gent fa producte pensant en un estil de producció, en una lletra concreta, en un públic objectiu sí. concret. El que tu fas és l'inversa, que és la música real, que és un exorcisme, pràcticament, saps?
0: Sí, exacte. I això ha sigut com un procés natural per mi, que s'ha anat convertint en una mena de compromís, perquè jo quan tinc un projecte de disc, o saps, o sigui, he de fer un nou pas, no?, en la carrera, a mi no s'han passat pel cap fer alguna cosa que satisfaci les necessitats del mercat, saps? Vull dir, a mi em ve molt de gust seguir fent cançons sobre el que visc i sobre el que sento, perquè a més sento doncs, que el públic també confia en això, no? I ja, d'alguna forma ja ho espera, i no sé, que com que tinc la meva comunitat. I llavors això em fa molt feliç. I al posar-ho en orquestra i fer-ho gran ha sigut doncs, una experiència molt potent, perquè el Joan Albert m'ha felicitat per les cançons que he fet. Clar, i un músic com ell, que porta tant recorregut, que ha dirigit i arranjat tants artistes tan potents, doncs que ell em doni com el seu beneplàcit, saps? És com un abans i un després. O sigui, jo em sento super afortunada i m'està donant una energia que crec que em durarà moltes dècades, de veritat,
1: notarà,
0: perquè
1: que es notarà.
0: És com un mag.
1: I tant. Mira, doncs, l'emoció continua nua, vale? Però la música s'eleva, es magnifica, que ho vas dir tu mateixa. És com un... No és un contrasentit, no? És com... Es complementa.
0: Sí, exacte. És que això m'agrada molt perquè algú que sigui molt fan de l'Amargós, si ve al bolo, disfrutarà molt de l'Amargós, saps? Com del que ell té al cap, musicalment. I això m'encanta, perquè sí, crec que ha pogut expressar-se a través de les meves cançons. Llavors, pues imagina't tu, quin honor.
1: Magnífic. Hi ha alguna que t'hagi sorprès especialment en la seva transformació sinfònica de les teves cançons? Una.
0: Sí, la dels ocells.
1: Tira, tira. Explica.
0: Doncs hi ha una cançó que es diu Els ocells, que és molt senzilla, però molt, molt potent. No sé, sempre l'hem gaudit molt amb els músics quan la toquem, i és com una cançó molt, molt alliberadora, i té dos acords.
2: Reviure en silenci, sense plors, aquella història que ara don tranquil·la en algun lloc del món.
0: A la tornada, i dos acords a les estrofes. O sigui, és la típica cançó que algú que acaba d'aprendre a tocar la guitarra pot tocar, saps? De les poques que tinc, que és com molt senzilla de tocar. I, uau, quan vaig sentir l'arranjament vaig al·lucinar, perquè l'ha portat a un altre lloc. Hi ha com tota una melodia pròpia de l'orquestra. Ha posat molts cromatismes, com que sí, se'n van de la cosa així com més senzilla pop que tenia, però clar, m'encanta, saps? O sigui, és com un dia que dius, va, avui em posaré un traje, saps? Si surts pel carrer i camines amb traje, que o sigui, l'entorn i tu ets la mateixa persona, però vas amb un traje, llavors canvien moltes coses pel fet d'anar amb traje.
1: Exacte.
0: Saps? Doncs una mica

0: Festival Portal Blau presenta El fil invisible.
1: L'alegria de vivir vivent el canto.
2: Aquest concert celebra també des de que el 2014, tu ja vas començar molt abans, però el 2014 crec que estaves en Satèl·lite, no?, quan publiques. Si mires enrere...
3: El 2014 no? Vaig treure el primer disc amb Temps Rècord.
2: Doncs, mirant, tampoc fa tant de temps. Jo crec que t'has convertit en molt rellevant. Home. Vull dir, està... Què va? És 12 anys, no és res. Quan mires enrere, què és el primer que et ve al cap? Què et ve al cap al mirar enrere?
3: Doncs em ve molta alegria.
2: Que guai.
3: O sigui, sí, perquè tinc una vida absolutament increïble. O sigui, soc molt feliç, molt feliç. M'encanta aquest ofici, amb tot el que es romantitza de l'ofici, que és real, saps? Perquè realment ens ho passem molt bé i anar de bolo per mi és una experiència meravellosa. I amb totes les dificultats que té també, o sigui, tot el que he hagut de treballar a nivell personal, totes les persones amb les que m'he trobat, que m'han fet, créixer, tota la pressió que suposa, o sigui, la indústria, no?, tots els problemes aquests que els artistes de vegades doncs anem compartint. O sigui, amb tot, a mi m'agrada. O sigui, em sento que he triat un camí que està molt alineat amb el que sóc i vull ser, i que he tingut la sort de triar-lo i de que es desenvolupi, no diria fàcilment, perquè no és fàcil, però sí que sento que tinc sort, saps? Perquè gent amb talent n'hi ha moltíssima.
2: Sí.
3: I no sé, jo des de l'inici vaig sentir que volia provar-ho i la veritat és que he treballat molt, perquè m'agrada molt treballar. És que la gent diu... És que s'ha de parar i tal, i penso, bueno, sí, jo ja paro, quan em ve de gust parar, paro. O sigui, sóc molt activa, però és que sóc així, llavors, i estic molt contenta, saps? No estic amb ansietat i estressada fent tot el que he de fer i sentint que la vida em passa per sobre. O sigui, cada dia m'encanta, i llavors si miro enrere, doncs això, doncs, si em poso a pensar en la quantitat de músics que he tocat, la quantitat de concerts que he fet, com aquesta confiança dels concerts, o sigui, el fet de tenir tants concerts cada any, m'ha permès créixer com a intèrpret, saps? Perquè jo he anat aprenent a l'escenari, et diria. O sigui, que a l'escenari és on he cantat més. Perquè jo canto a casa meva, però tinc tants bolos.
2: Ja, és una fortuna,
3: sí,
2: això.
3: Sí, sí.
2: Vull dir, moltes persones
3: totalment.
2: Potser es mereixen la fortuna i no els hi arriba, potser. Però
3: sí.
2: Per què toca alguns sí i d'altres no? No dic que... Estic convençut que tu mereixes el 100%, eh? Vull dir, això està clar, però per què? Per què passa això?
3: Bueno, perquè crec que com està muntat el món musical, és una qüestió de... Crec que de sensibilitat i d'educació musical, també, al públic.
2: Sí, però et creus que hi és perquè, per exemple, a nivell mainstream, les emissores que hi ha a Catalunya, per exemple, qui et recomanen? Qui et proposa? És molt complicat.
3: Ostres, no
2: el tipus de música. Sí. El tipus de música tot ha de ser pop enfocat a, per exemple, urban. Pues com no es diguis en aquest extracte, estàs fotuda.
3: Ja.
2: No sé com funciona, com s'ha de fer.
3: Pues, aviam, jo crec que són dues coses. Primera, que hi ha altres plataformes que estan pendents d'altra música. Després també crec que el públic ha de ser actiu. Per exemple, jo que sóc usuària de teatre, no? Doncs jo moltes vegades entro a la web de la Beckett i penso, a veure què estan fent, saps?
2: Clar, curiositat.
3: No. Sí, doncs crec que la gent hauria de saber que a Catalunya hi ha centenars de músics increïbles que estan fent bolos increïbles en sales petites, en sales mitjanes, saps? Hi ha molta cosa passant. I crec que el públic hauria de tenir aquesta curiositat de dir, vale, doncs en lloc de fer lo fàcil, que potser és comprar-me una entrada supercara per un dia a veure l'artista més famós del moment...
2: L'artista més famós del moment...
3: No sé qui és.
2: O no cal.
3: El Bad Bunny.
2: Exacte.
3: Ara... No sé. No, perquè, aviam, anar a veure el Bad Bunny és una experiència bestial, segur. O sigui, jo a tots els amics que hi han anat m'han dit dels millors bolos que he vist, és increïble. I, evidentment, que està bé. Però el mateix públic que va al Bad Bunny, per què no mira què fan al Jamboree, saps? Perquè segurament el Jamboree fliparà anant un dimarts a veure qualsevol... artista de la programació habitual, saps?
2: Exacte.
3: Que hi ha gent que ve de Brasil expressament a tocar a Barcelona i fan uns bolazos que caus de cul a terra. Doncs aquesta curiositat crec que és la que hem de despertar, no?
2: Vale.
3: I crec que Catalunya precisament és un lloc molt amable en aquest sentit. O sigui que sí, Barcelona em sembla una ciutat prou desperta, no? O
2: sí,
3: sigui,
2: sí.
3: La gent va a les coses. Vull dir, jo vaig a molts bolos que no són, no sé, que no són els típics bolos mainstream, ja. i sempre hi veig gent.
2: Volia fer-te una pregunta, però crec que ja me l'has deixat molt clara, que conserves de la Judit que començava, i veig que és la naturalitat i la curiositat, bàsicament.
3: Ah, sí, això totalment.
2: I la capacitat de treballar. Abans t'he preguntat
3: també
2: una cançó de, que quedés molt ben vestida, que, amb la Simfònica, però una cançó que resumeixi aquests 12 anys, una que diguis aquesta. És difícil?
3: Mira, una que es diu Llum al cel. Sento

0: Aquesta és bastant, bastant resum del que sento en general.
1: Què t'implica aquest tema?
0: Doncs és una cançó que m'agrada molt perquè a través dels colors parlo com de les diferents emocions, no?, que puc anar sentint, que pot ser el blau, que pot ser nostàlgic, el blanc, que és com la puresa, el gris, que són les pors, però llavors de seguida se'm va com a mirar cap al cel i el fet de veure les estrelles com em recorda la immensitat i la vida que és efímera. I llavors això em fa automàticament agrair el que he viscut, perquè si llavors penso que la vida és efímera, que és curta i que passaré aquí uns quants anys de mil·lennis i mil·lennis i mil·lennis que existeix el planeta i l'univers, doncs llavors em neix un agraïment perquè penso, doncs de moment estic tenint una vida molt bonica, saps? Que a més em permet compartir aquesta felicitat que sento, la comparteixo constantment a través del cant amb tothom i, no sé, sento que estic en un camí molt bonic.

0: La música també explica qui som. Festival Portal Blau.
1: La música sempre ha estat molt més que entreteniment. És una forma de trobada, una manera de compartir emocions, idees i records. Ja fa més de 2.000 anys, les persones que habitaven Empúries també es reunien per escoltar, celebrar i emocionar-se col·lectivament. Abans de continuar la conversa amb la Judit, ens aturem un moment per entendre quina relació mantenien la música i les emocions en aquell món antic. Ho fem amb l'arqueòloga Marta Santos Retolaza. Quina presència tenia la música instrumental o la música en les cultures grega i romana, si és possible?
2: Sabem que tenia una presència important en diferents àmbits, tant en l'àmbit de les celebracions, en l'àmbit de la transmissió literària, en l'àmbit del teatre, i ho veiem, sobretot ho veiem a través de les representacions, a través de les representacions que veiem en objectes artístics o en ceràmica, d'aquesta presència de la música instrumental, però també ho veiem indirectament en els textos antics.
3: Jo t'he dit música instrumental, però també podia tenir lletra, no?
2: La música s'acompanyava de lletra. Uh-huh. Realment, de partitures de música instrumental no es conserva molta informació, però sí que sabem que part dels textos poètics, els textos literaris, anaven acompanyats de música. Per tant, la música anava acompanyada de lletra.
3: I som capaços d'extreure coneixement de tan poca informació real, tangible. És brutal, no?
2: Bé, n'hi ha molta informació, perquè representacions n'hi ha moltes, i fins i tot objectes, instruments musicals sí que se n'han conservat. S'han conservat restes de, per exemple, de lires, de la lira, o de flautes o d'altres instruments que s'utilitzaven en el món antic. Són troballes excepcionals, però que també ajuden a conèixer com era aquesta música instrumental en l'antiguitat.
3: Jo me'n vaig...
2: A part de les descripcions dels autors antics, també,
3: esclar,
2: sobre aquest tema.
3: Jo me'n vaig del guió, però en quin estrat ha d'estar un instrument perquè es conservi i arribi de forma excepcional?
2: Doncs si es tracta d'un instrument fabricat amb material orgànic, com fusta, per exemple, sí que ha d'haver tingut unes circumstàncies de conservació especials que facin que arribi fins a nosaltres. En determinats ambients s'han conservat, per exemple, en troballes subaquàtiques. Jo recordo que en alguna excavació d'algun derelicte s'ha recuperat algun instrument musical. O en context terrestre, doncs en condicions que no hi ha oxigen, que fa que no s'hagi degradat aquestes matèries orgàniques, o al contrari, que sigui un clima molt sec, com és el cas d'Egipte. Segur, i ara no ho sé en concret, però estic segura que de la cultura egípcia es conserven també evidències d'aquests objectes lligats a la música.
3: És impressionant. És impressionant, aquestes càpsules del temps. Tu saps com s'utilitzava? Bueno, estem segurs, no?, que a cerimònies, celebracions, espectacles, la música tenia un paper.
2: Tenia un paper fonamental. Per exemple, en el món grec, en el cas d'una de les cerimònies, diguem, més esteses o més característiques, no?, de la societat grega, diguem, ciutadana, com era el simposi, no?, aquesta part del banquet que consistia en el consum ritualitzat del vi, sabem que s'acompanyava també de citacions de poesia i de música. I això ho veiem representat en les escenes que apareixen a la ceràmica grega. No només en aquest tipus de cerimònies, també en altres tipus, suposo que en altres tipus de cerimònies públiques també té un paper la música, tant en el món grec com en el món romà, i això ho veiem, per exemple, en relleus o en altres representacions.
3: Me'n vaig a una pregunta d'aquelles que sé que no t'agraden. Què ens revela la música antiga sobre la manera d'entendre l'entorn emocional a l'antiguitat?
2: Bé, ho veiem, com he dit, no és molt el material directament lligat a les partitures, a les composicions musicals que s'ha conservat, però ho veiem a través dels textos, no?, dels textos que podien acompanyar a aquesta música. I en aquest sentit, els textos és una font important o més explícita per entendre aquesta qüestió de les emocions i del paper que podien tenir en aquesta expressió musical, podem dir.
3: Per tant, la música...
2: La música era una eina important en la formació de, sobretot de les classes ciutadanes, no? Mm-hmm. Completant altres aspectes que acabaven de fer tot el diguem, l'abast, no?, de la formació que rebien els joves.
3: I acabo amb una pregunta. Què era la classe ciutadana?
2: diguem, la classe privilegiada, era tot i que parlem de la democràcia grega i després de, bueno, del món romà, era una ciutat que no era igualitària. Hi havia esclaus, hi havia servents, hi havia, vull dir, els que podien disfrutar de tots aquests aspectes de, diguem, que avui en dia nosaltres ho tenim estesos a tota la societat, eren un segment concret d'aquesta societat. Per això me refereixo a la classe ciutadana, els que tenien tots els drets, diguem, els que tenien tots els drets. Suposo que la música podia arribar a tothom, en definitiva, però no en la mateixa dimensió o en les mateixes implicacions culturals que ara estem parlant.
0: El fil invisible, un viatge sonor per la Mediterrània contemporània.
1: Des de l'antiguitat fins als nostres dies, la música continua fent exactament el mateix: crear comunitat, convertir emocions individuals en experiències compartides. Aquesta és també la raó del projecte que la Judith Nederman presentarà aquest estiu a Empúries, una proposta que amplia les seves cançons sense perdre la proximitat. Continuem la conversa.
3: Has estat al Fòrum Romà d'Empúries mai?
2: Sí, jo vaig cantar allà
3: ja vas,
2: el 2000.
3: Però no allà mateix, no va ser en un altre espai. Va ser allà?
2: No, va ser allà mateix que vaig ser talonera del Jorge Drexler.
3: Ah, 2000. Però no allà mateix, no va ser en un altre espai. Va ser allà?

0: per aquella nit?
1: Home, doncs crec que podrem traslladar aquesta sensació tan maca, no? De que malgrat tot continuem fent música.
0: Mm-hmm.
1: Crec que en els espais així antics, quan s'hi posa música, a mi em fa sentir fe, perquè penso que bé, perquè mira que la humanitat és molt reprovable en moltes coses, no?, de com ens comportem i com ens hem comportat, però el fet de reunir-nos i fer música i intentar apropar-nos a la bellesa, saps?, en espais que porten tant de temps existint i que han sostingut tantes coses diferents, a mi m'emociona molt. Vull dir, espero que arribi això a la gent.
0: Has dit emociona, vale? I parlem de la mesura de les emocions en aquesta xerrada amb tu. Imagina't l'emoció com s'amplificarà quan la vestim simfònicament. Ostres, jo no m'ho puc imaginar. Tu ho visualitzes?
1: Sí, olé, al màxim. Doncs
0: pues explica-ho, sisplau, m'encantarà.
1: A veure, visualitzo perquè ja ho he viscut 3 vegades i els bolos aquests amb la geosimfonia són... És que no sé com explicar-t'ho. O sigui, el fet d'estar 27 músics a l'escenari a punt per fer música...
0: Brutal.
1: Això ja és una situació molt excepcional, no?
0: Sí.
1: I llavors, el que et deia abans del Joan Albert dirigint, que té com aquesta energia i aquesta direcció i que també col·loca el públic en un lloc molt, molt atent, saps? Perquè quan surt el Joan Albert vols com absorbir tot el que tingui per donar, saps? Mm-hmm. Això és molt interessant. I llavors jo vaig vestida de núvia, la veritat, però de núvia. Vaig amb un vestit blanc molt bonic que em fa sentir molt... molt lliure, molt disponible, molt connectada i sensible. Llavors, doncs tot aquest còctel, saps? Crec que serà molt maco, però...
0: Serà molt maco.
1: Tampoc avançar-se no m'agrada gaire,
0: ja,
1: vull dir.
0: Ja.
1: Tots els elements estan disposats com perquè sigui preciós, però llavors quan arriba el dia, fins que no estiguem visquent-ho, no
0: allà
1: sabem com ens sentirem.
0: Allà hi serem. Empúries l'Escala també és un poble vora el mar.

0: sense arena.
1: Això tan sí, mediterrani,
2: això tan,
1: tan, tan mediterrani, com afecta al pujar, al fer un bolo? Hi ha alguna cosa nostra pròpia aquí?
2: I tant. O sigui, la connexió amb el mar és rotunda i compartida, i m'encanta quan vaig a cantar davant del mar a altres llocs que no són Vilassar, que és quasi sempre. Doncs m'agrada molt haver fet aquesta cançó, perquè crec que ens agermana, no?
1: Avui la tinc al cap tot el rato, saps? Quan se m'enganxa un tema al cap,
2: sí, és que
1: estic tot el dia no paro.
2: Em sap greu perquè a mitja tarda m'estaràs maleint.
1: Què t'agradaria, estem ja a la recta final, que sentís el públic quan acabi la nit després del vostre bolo?
2: Doncs m'agradaria que sentís ganes de viure, sí, i que la música és un dels majors tresors que tenim.
1: Pues crec que és un tancament fabulós. Judit, ha estat un plaer.
2: Que bé, igualment.

Les cançons neixen petites, com nosaltres, gairebé en veu baixa. Després totes creixen, i algunes, amb el temps, troben maneres de fer-se grans, sense perdre la seva ànima, sense renunciar a la seva veritat. Això és el que representa aquest projecte de la Judith Niederman i la Geosinfonia, la trobada entre l'essència i la grandesa, entre una veu i moltes veus, entre la sensibilitat individual i l'emoció compartida. El pròxim 8 d'agost, el Fòrum Romà d'Empúries es convertirà en l'escenari d'aquesta experiència única dins la programació del Festival Portal

Blau. Una nit per escoltar, per sentir i per deixar que la música faci allò que fa des de fa segles en aquest mateix indret. Unir persones. Gràcies a la Judit Nederman, gràcies a la Marta Santos i gràcies a tot l'equip del Festival Portal Blau per continuar teixint aquest fil invisible que connecta patrimoni, música i Mediterrània. Jo sóc en Sergi Marín, davant del mar, des de l'Escala i Empúries, això és el fil invisible.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: ja coneixes Ràdio Capital,
1: per què no ho expliques als teus amics?
0: Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
4: Ràdio Capital.
2: 25.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.